Bona tarda a tots i totes. Avui llegirem un passatge que trobem a 1 Reis, capítol 8, versets 1 i 2. Llavors Salomó va encarregar a vora seu, a Jerusalem, tots els ancians d'Israel, tots els caps de les tribus, els principals de les famílies dels fills d'Israel, per fer portar l'arca de l'aliança del Senyor des de la ciutat de David, que és Sió, i es van reunir amb Salomó per a la festa tots els homes d'Israel, el mes de Tanim, que és el setè mes. Aquests dos versets que acabem de llegir, relat que també trobem a 2 Cròniques, capítol 5, versets 2 i 3, fan referència a un moment molt important en la història religiosa o cultica hebrea, que no és altra que la dedicació del primer temple construït a la ciutat de Jerusalem pel rei Salomó. Però abans d'apropar-nos a aquesta dedicació i als ensenyaments i paral·lelismes que podem trobar per a la nostra vida, farem un petit repàs històric. Quan el poble hebreu conduït per Moisès va sortir d'Egipte deixant així l'esclavitud al que havia estat sotmès durant nombrosos anys, descobrint aquesta generació el que era la llibertat física, va ser portat a la muntanya Sinaí per rebre la llibertat espiritual donada per Déu, que no era altra que els manaments, ordenances i decrets, el que es coneix com la llei, amb L majúscula, que és el que el mateix Etern va transmetre a Moisès amb la finalitat de que el poble complís amb la voluntat de Déu, tal com recull el llibre d'Èxode, els capítols 19 a 23. Però a partir del capítol 25 veiem que Déu ordena a Moisès, concretament al verset 8, que construeixi un santuari amb les seves diferents estades, com l'atri, el lloc sant i el lloc santíssim, amb la finalitat que la presència de l'Etern, la Shekinah en hebreu, morés al mig del poble, el que es coneix com el tabernacle, el qual s'havia d'elaborar sobre la base del model donat per Déu mateix, tal com s'indica a partir del verset 9. I entre el mobiliari i objectes que havien de ser el tabernacle, trobem el més important de tots, que no era altre que el que es coneix com l'arca de l'aliança o del pacte, en hebreu Aron al-Havelit, cofre de fusta d'acàcia recobert d'or, el qual contenia les taules de la llei, un atuell amb manà i la vara d'Aron. Però l'arca no es limitava al cofre en si, sinó que portava una coberta d'or massís de la mateixa longitud i amplada que el cofre, sobre la qual es trobaven dos querubins, un a cada extrem de la coberta, amb les cares tornades l'un cap a l'altre, els caps inclinats i les ales esteses cap amunt com a protecció de la mateixa, sent aquesta coneguda com un propiciatori o coberta propiciatòria, símbol de la presència de Déu i lloc on el sumo sacerdot, una vegada a l'any, a Yom Kippur o dia de l'expiació, dipositava la sang de dos sacrificis, un pels seus propis pecats i l'altre pels pecats del poble. I després de la sortida d'Egipte dels hebreus sobre l'any 1450 abans de Crist, en base al relat bíblic, encara que alguns historiadors ho situen 200 anys més tard, i durant els 40 anys que el poble hebreu, per la seva desobediència, va vagar pel desert, així com la posterior conquesta de la Terra Promesa, l'Arca de l'Aliança va romandre al tabernacle, així com altres llocs. I quan el rei David va accedir al tron d'Israel sobre l'any 1040 abans de Crist i es va reformar el tron, aquest va sentir la inquietud de construir un temple perquè l'arca de l'Aliança s'hi col·loqués, tal com es llegeix a 2 Samuel, capítol 7, versets 1 i 2, quan David s'havia instal·lat al seu palau i el Senyor li havia concedit el repòs, lliure de tots els enemics de l'entorn, el rei digui al profeta Natan: «Mira, jo visc en una casa de cedre, mentre que l'arca de Déu habita entre cortines». I encara que el profeta Natan va donar el vistiplau a David perquè construís el temple, verset 3, en el verset 4 a 17, així com a primera a 1 Cròniques 17, versets 4 a 14, Déu deixa clar a Natan que no necessita un lloc físic o material per habitar, però que, malgrat això, la construcció del temple es duria a terme, encara que seria Salomó, fill de David, el qual realitzaria l'obra. Ja que, tal com llegim a 1 Cròniques 22, 7 i 8, David digué a Salomó: «Fill meu, jo m'havia proposat edificar un temple en nom del Senyor, el meu Déu, però vaig rebre una revelació del Senyor que em deia: tu has vessat molta sang i has fet moltes guerres, tu no edificaràs cap temple al meu nom, perquè has vessat massa sang a terra davant meu». I tot i que David va veure frustrat el seu desig sincer i genuí de construir el temple, Déu, tal com veiem a 1 Cròniques 28-19, li va transmetre el disseny del mateix. On llegim, tot això, digué David, està en un escrit transmès a mi directament pel Senyor, per fer-me comprendre tots els detalls del disseny. I aquests detalls van ser lliurats a Salomó, el qual seria l'encarregat d'edificar-ho.
I David, en previsió del que havia de ser aquesta obra, així com la seva majestuositat, va deixar preparat per al seu fill tot el necessari per a aquesta construcció, tal com es pot veure a 1 Cròniques 22:14. Mira, jo, amb grans esforços, he proveït per al temple del Senyor 100.000 talents d'or, 1 milió de talents de plata i una quantitat de bronze i de ferro tan abundant que no es pot calcular. Igualment he preparat fusta i pedres amb tot, tu encara n'hi hauràs d'afegir. Donacions que veiem complementades per part de David i del poble a 1 Cròniques 29:2-9. Concretament, la construcció del temple es va iniciar el quart any del regnat de Salomó, el mes de Ziv, segon mes de l'any, conegut actualment com Iyar, el qual correspon a abril i maig del nostre calendari, segons el calendari hebreu, tal com ens narra 1 Reis 6:1. I l'obra es va acabar 7 anys més tard, tal com veiem a 1 Reis 6:37-38, on se'ns diu: l'any quart del mes de Zid es van posar els fonaments del temple del Senyor, i l'any 11, el mes de Bul, que és el mes 8è, es va acabar el temple amb tots els detalls i enterraments d'acord amb el projecte. El va construir, doncs, en 7 anys. I aquí hi ha un detall interessant. La dedicació del temple, o dit altrament, la seva consagració per al culte, es va produir el mes 7è, tal com diu 1 Reis 8, 1 i 2. Llavors Salomó va congregar a vora seu a Jerusalem tots els ancians d'Israel, tots els caps de les tribus i els principals de les famílies dels fills d'Israel per fer portar l'arca de l'aliança del Senyor des de la ciutat de David, que és Sió. I es van reunir amb Salomó per a la festa tots els homes d'Israel al mes de Tanim, que és el 7è mes, relat que també trobem a 2 Cròniques 5:1-3. Però en base al que hem llegit anteriorment, a 1 Reis 6:38, el temple va ser acabat el mes 8è. I les preguntes que ens podem formular és si n'hi ha un error en el relat bíblic, o si el temple va ser dedicat un any més tard. Doncs bé, tal com diu el verset 38 de 1 Reis 6, es va acabar el temple amb tots els detalls, el mes 8è. O dit d'una altra manera, els darrers retocs, darrers detalls, es van acabar el 8è mes, però Salomó va consagrar el temple en el 7è mes, que correspon al mes de Tanim, conegut actualment com mes de Tishrei. I el motiu d'això és que el mes de Tishrei és molt important al calendari religiós hebreu, ja que durant el transcurs del mateix se celebren les festes de Yom Teruah, o Festa de les Trompetes, també conegut com Rosh Hashanah, que marca l'inici de l'any nou civil, es celebra Yom Kippur, o Dia de l'Expiació o del Perdó, així com la de Sukkot, que és la festa dels tabernacles o cabanyes, festes totes ordenades directament per Déu al seu poble. I la raó per la qual el rei Salomó va dur a terme la dedicació un mes abans de la finalització completa de les obres és perquè els detalls que quedaven per acabar no serien gaire importants, però sobretot va dur a terme la dedicació en aquell moment fent coincidir la introducció de l'Arca de l'Aliança al lloc santíssim del temple amb les festivitats de Yom Kippur i Sukkot, tenint la festa de la dedicació una duració de 14 dies, tal com podem veure a 1 Reis 8:65. De fet, per al poble hebreu, el mes de Tanim o Tishrei té, a causa de les festivitats que se celebren durant el transcurs del mateix, un significat espiritual molt profund, essent un temps de reflexió i de recerca profunda de Déu, així com de dipositar plenament la confiança en l'Etern en tots els aspectes de la vida. I, òbviament, l'acte principal de la dedicació del temple va ser el trasllat per part dels levites de l'Arca de l'Aliança o del Pacte des del lloc santíssim del tabernacle al lloc santíssim del temple. I a partir d'aquí veurem el paral·lelisme que, com a creients en Yeshua o Jesús el Messies, existeix entre la dedicació del temple i les nostres vides. Per a ell, indagarem els 4 passos següents. Primer, el sacrifici previ a l'entrada de l'Arca de l'Aliança o del Pacte al Temple. Segon, l'entrada de l'Arca de l'Aliança o del Pacte al Temple. Tercer, la manifestació de la presència del Senyor. I quart, la consagració a Déu. El primer punt o pas és el sacrifici previ a l'entrada de l'Arca de l'Aliança o del Pacte al Temple. De fet, de forma prèvia a aquesta introducció de l'Arca al lloc santíssim, el rei Salomó, al costat de tot el poble allí present, va oferir, a més dels sacrificis habituals, sacrificis addicionals per celebrar l'alegria i el goig per la finalització de les obres de la Casa de Déu o Temple, en acte d'agraïment i d'adoració. Concretament, a 1 Reis 8:5 llegim:
Llavors el rei Salomó i tota la congregació d'Israel que s'havia reunit amb ell davant de l'arca sacrificaven ovelles i vedells en tanta quantitat que no es podien comptar ni calcular. I els versets 62 i 63 del mateix capítol, que es refereixen a la finalització de la cerimònia de dedicació, llegim: «Després el rei amb tot Israel va oferir sacrificis davant del senyor Salomó. Va oferir al senyor com a sacrificis pacífics 22.000 vedells i 120.000 ovelles. D'aquesta manera el rei amb tots els fills d'Israel van consagrar el temple del senyor». I sóc conscient que sota el prisma i la forma de pensar actual això ens pugui semblar una barbaritat. Però tinguem en compte que en aquella època, així com en anteriors i posteriors, els sacrificis, fossin del tipus que fossin, formaven part de la quotidianitat religiosa. I tornant a l'episodi que ens interessa, fins a tal punt va ser el fervor i l'alegria manifestada pel poble per a la dedicació del temple que l'altar de sacrificis va resultar insuficient, per la qual cosa el rei Salomó va consagrar la part central de l'atri d'entrada al temple perquè s'hi poguessin oferir l'holocaust, l'ofrena de cereal i el greix de les ofrenes de pou, tal com diu 1 Reis 8:64. Aquell dia el rei va fer la consagració de l'interior del pati situat davant del temple del Senyor, ja que allí va oferir els holocaustos, les ofrenes vegetals i els greixos dels sacrificis pacífics, perquè l'altar de bronze situat davant del Senyor era massa petit per a contenir els holocaustos, les ofrenes vegetals i els greixos dels sacrificis pacífics. I per a nosaltres quin simbolisme té o quin simbolisme podem trobar als sacrificis que ens van dur a terme en la dedicació del temple o casa de Déu? Doncs bé, en base al que ens diu Levític 17:11, llegim: «Perquè la vida de la carn és a la sang, i jo us l'he donada perquè feu expiació a l'altar per les vostres vides, ja que l'expiació es fa per la vida que hi ha a la sang». I veiem en aquest verset que per poder fer expiació sobre l'altar per a les vostres vides, o dit d'una manera no tan teològica i més simple, perquè puguem esborrar el pecat que habita en les nostres vides, el qual ens ha separat de la presència de Déu, es requeria i requereix un vessament de sang per poder reconciliar-se amb Déu, per poder ser perdonats per Déu, cosa que es troba ratificada a Hebreus 9:22, on llegim: «Segons la llei, gairebé totes les coses es purifiquen amb sang, i sense vessament de sang no n'hi ha perdó». Per això, abans de la vinguda de Jesús o Yeshua a la terra, diàriament s'oferien al tabernacle i posteriors dos temples sacrificis per al perdó de culpes i pecats, sent el punt culminant el dia de l'expiació Yom Kippur, en el qual el suma sacerdot entrava al lloc santíssim portant la sang d'un xai per a remissió o perdó del pecat del poble. Però el problema és que aquest tipus de sacrificis s'havien de repetir, ja que la sang d'un animal no tenia la capacitat de perdonar pecats d'una forma definitiva, ja que era sacrificat per sacerdots, el qual també eren pecadors, i necessitaven ells mateixos ser perdonats, tal com llegim a Hebreus 10:4, perquè és del tot impossible que la sang de toros i de bocs puguin treure el pecat. Però amb la vinguda de Jesús o Yeshua a la terra, de Déu mateix fet home, la necessitat de sacrificis constant es va anul·lar, ja que Jesús es va donar a si mateix per nosaltres a la creu com a sacrifici únic i definitiu per reconciliar-nos amb el Pare i que els nostres pecats fossin esborrats d'una vegada per totes, si ho acceptem i deixem entrar les nostres vides com a salvador personal, tal com ens diu el famós text de Joan 3, versets 16 i 17, ja que Déu ha estimat tant el món que ha donat el seu fill únic perquè tot el qui creu en ell no es perdi, sinó que tingui vida eterna, perquè Déu no va enviar el seu fill al món per condemnar el món, sinó perquè el món se salvi per mitjà d'ell. En Jesús tenim salvació. Ell va ser i és el sacrifici únic i suficient, sense necessitat de repetició, en què puguem ser estalvis, tal com veiem a Hebreus 9:28. També així el Crist, després d'haver-se ofert una sola vegada per a carregar amb els pecats de tothom, serà vist per segona vegada, no ja per raó dels pecats, sinó per a la salvació definitiva d'aquells qui l'esperen. Ell, Jesús o Yeshua, és aquest sacrifici que permet que la presència i el perdó de Déu, l'arca de l'aliança o del pacte espiritual, pugui entrar a les nostres vides, al temple espiritual que som. I el segon pas de la dedicació va ser l'entrada a l'arca de l'aliança o del pacte al temple.
I un cop realitzat tots els sacrificis i preceptius i voluntaris, els sacerdots van a dur a terme l'acte següent, que no era altre que introduir l'arca de l'aliança o del pacte al lloc santíssim, del temple, tal com podem veure a 1 Reis 8:6. Els sacerdots van instal·lar l'arca de l'aliança del Senyor al seu lloc, dintre del David del temple, o lloc santíssim, sota les ales dels querubins. De fet, la introducció de l'arca de l'aliança al lloc santíssim del temple era molt important, ja que representava la Shekinah, o presència de Déu, a l'interior del mateix, la presència de Déu davant del poble, el seu poble, encara que no era físicament accessible, ja que es trobava situada darrere del vel que separava el lloc sant del lloc santíssim, i únicament una vegada a l'any el sumo sacerdot tenia accés a la mateixa, en el dia de Yom Kippur o de l'expiació, marcant clarament la separació entre Déu i l'ésser humà com a conseqüència del pecat, així com la necessitat del sacrifici únic i suficient que va ser Jesús el Messies o Yeshua HaMashiach, en contraposició als sacrificis periòdics d'animals que s'oferien al temple, els quals no eren suficients per perdonar i esborrar definitivament el pecat. I tal com he dit, la introducció de l'arca de l'aliança o del pacte al temple, encara que Déu no mori o visqui en edificis realitzats per homes, era imprescindible, ja que si no l'edifici del temple en si només hagués sigut una obra mestra d'arquitectura, però sense cap valor espiritual real. I això ens porta al simbolisme que representa per nosaltres la introducció de l'arca al temple. Hem vist anteriorment que el poble d'Israel va oferir sacrificis de lluança, alegria i goig davant de la presència de l'arca, representant el moment en què acceptem a Jesús o Yeshua com el nostre Salvador, Salvador de les nostres vides, reconeixent que ell va morir per nosaltres a la creu, que necessitàvem el perdó dels nostres pecats i que, a través d'ells, tenim reconciliació i perdó. Doncs bé, un cop hem acceptat a Jesús a les nostres vides, l'arca de l'aliança que es representa espiritualment entra al lloc santíssim del nostre cor, ocupant el lloc principal de les nostres vides, evitant la Shekinah o presència de Déu en nosaltres, sense la necessitat de nous sacrificis, ja que Jesús o Yeshua va morir una vegada per totes per nosaltres. I de la mateixa manera que el vel del temple es va esguinçar en dos per la seva mort a la creu, donant lliure accés a l'arca de l'aliança, quan acceptem a Jesús a les nostres vides, el vel que ens separava de la presència de Déu es va esguinçar tenint lliure accés al Pare. De fet, Mateu 1:23, citant el text que es troba a Isaïes 7:14 en referència a Jesús, ens diu: «Mireu, la verge concebrà i infantarà un fill, i el seu nom serà Emmanuel, i el significat d'aquest nom és Déu amb i entre nosaltres». Quan acceptem a Jesús o Yeshua com a Salvador personal, com a sacrifici viu i únic per nosaltres, i ho deixem entrar realment a les nostres vides, l'arca de l'aliança entra espiritualment en nosaltres, l'Emmanuel, Déu, amb i entre nosaltres. Però si no ho deixem entrar, passarà el que hagués passat si l'arca no hagués estat introduïda al lloc santíssim del temple. Només hagués quedat un bonic edifici, però sense més ni més. Compte que no ens quedem en els sacrificis previs i no introduïm l'arca que és Jesús al temple, que és el nostre cor, ja que no servirà de res i no tindrem accés a la salvació. I el tercer pas de la dedicació és la manifestació de la presència del Senyor. Després dels sacrificis i introducció de l'arca de l'aliança o pacte al lloc santíssim, anem al tercer pas o punt de la cerimònia de dedicació. A 2 Cròniques 5:12 i 14 llegim el següent: «I tots els levites, cantors, Asaf, Heman, Jedutun, amb els seus fills i parents, anaven vestits de lli fi i duien cimbals, salteris i arpes, i s'estaven drets al costat oriental de l'altar, acompanyat de 120 sacerdots que tocaven les trompetes. Llavors, tota l'hora, es van posar a tocar les trompetes i a cantar una sola veu, lloant i donant gràcies al Senyor. Alçaven la veu acompanyats amb les trompetes, els címbals i altres instruments musicals enmig de les lluances al Senyor, dient: perquè és bondadós, perquè és etern el seu amor. I en aquell instant un núvol va omplir el recinte, el temple del Senyor, i els sacerdots no podien continuar el servei per causa del núvol, perquè la glòria del Senyor havia omplert el temple de Déu». Imagineu-vos la situació. En plena cerimònia de dedicació, enmig de lluances instrumentals, oracions, crits de goig, etc., en sortir els sacerdots del lloc santíssim després de dispositar l'arca, un dens núvol va omplir tot el recinte del temple, sent tan forta i la poderosa la manifestació física de la Shekinah o presència del Senyor com a signe d'acceptació per part divina,
que els sacerdots i levites allí presents van haver de sortir del lloc, no per por ni temor, sinó perquè la presència del Senyor i la seva glòria feia impossible que un ésser humà pogués suportar-la. Tal era la santetat del Senyor que el Senyor, els sacerdots i levites no podien ministrar dempeus i únicament podien prosternar-se davant la presència de Déu. De fet, el mateix rei Salomó, en constatar el que passava i reconèixer la manifestació i presència de l'Etern al lloc, no va poder dir una altra cosa que el que llegim a 1 Reis, capítol 8, versets 12 i 13. Llavors Salomó va exclamar: «El Senyor digué que volia habitar dins la foscor. T'he construït, doncs, un temple per estatge, perquè hi resideixis per sempre». I no sé fins a quin punt som conscients del que va passar en aquell moment. No sé fins a quin punt ens podem fer una idea del nivell de lluança sincera, profunda i genuïna del poble present, així com dels sacerdots i levites, perquè es produís una manifestació tan increïble per part de Déu, fins al punt que els sacerdots i levites no podien continuar ministrant. Imagineu-vos que un diumenge o dia de reunió qualsevol a les nostres esglésies o comunitats la presència del Senyor fos tan palpable que no poguéssim romandre al lloc. Quina increïble i meravellosa perspectiva. I per nosaltres el que va passar al temple amb la tremenda presència del Senyor al recinte és un paral·lelisme de la presència del Senyor a les nostres vides, en el nostre ésser, quan deixem entrar el Senyor Jesús o Yeshua a les nostres vides. A partir d'aquest moment, la presència del Senyor ja no és únicament Emmanuel o Déu amb o entre nosaltres, sinó Immanuel o Déu en nosaltres, ja que l'Esperit Sant o Ruach HaKodesh viu en nosaltres, sent noves criatures, tal com diu Romans 8:9. Vosaltres, en canvi, no esteu pas subjectes a la carn, sinó a l'Esperit, vist que l'Esperit de Déu habita en vosaltres, ja que si algú no té l'Esperit del Crist, aquest no és pas d'ell. Mitjançant la presència de l'Espírit Sant o Ruach HaKodesh a les nostres vides, la presència del Senyor, la seva Shekinah, roman en nosaltres sempre que siguem fidels al Senyor i complim amb la seva voluntat. A més, ens capacita per poder comunicar el missatge de salvació als altres, poder comunicar el que Déu ha fet a les nostres vides a través de Jesús o Yeshua, per poder ser plens de la presència de Déu i que els altres vegin en nosaltres unes persones com ells, però amb alguna cosa diferent, amb alguna cosa que els interpel·li i els empenyi a buscar el mateix per a les seves vides. I el quart pas de la dedicació és la consagració a Déu. Finalment, després dels sacrificis previs, introducció de l'Arca de l'Aliança o pacte al lloc santíssim del temple i la presència de Déu omplint d'una manera tremenda el recinte del mateix, el rei Salomó va procedir a pregar beneint primer a Déu per haver complert les promeses de construcció del temple realitzades del seu pare David, com veiem a 1 Reis 8, 15-21 i 1 Reis 8, 23-24, i beneint personalment al poble i fent súpliques a Déu perquè l'Etern beneeixi també al poble d'Israel. 1 Reis 8, 14, 1 Reis 8, 30-53 i 55-61. Incloent fins i tot els estrangers que haguéssim a adorar al temple al Déu d'Israel, reconeixent que no hi havia un altre Déu que el Déu d'Israel, versets 41 i 43. I en finalitzar la pregària, l'oració del rei Salomó, va ocórrer un altre fet meravellós que trobem a 2 Cròniques 7:1. Quan Salomó hagués acabat de pregar, va davallar foc del cel i es va consumir els holocaustos i els sacrificis i la glòria del Senyor va omplir el temple, confirmant-se a l'episodi que trobem a Levític 9:24, quan Moisès va dedicar el tabernacle de reunió, lloc on també va estar l'arca de l'aliança o del pacte. I aquesta intervenció divina va fer, tal com ens narra el verset 3 de 2 Cròniques 7, que tots els fills d'Israel van veure davallar el foc i la glòria del Senyor sobre el temple i es van postrar de cara a terra sobre el paviment i van retre adoració i lluances al Senyor dient que no és abundadors, és etern el seu amor. I per nosaltres, com a creients en Jesús o Yeshua, la dedicació de les nostres vides no es limita únicament a deixar-lo entrar al nostre cor i rebre la presència de l'Espírit Sant o Ruach HaKodesh, sinó consagrar-nos plenament a Déu, estudiant la seva paraula, pregant, comunicant als altres allò que Jesús ha fet per nosaltres i la possibilitat real que Déu pugui morar també a les seves vides. De fet, després de finalitzar la celebració de la dedicació del temple, que va durar 8 dies, i l'afegit de la festa dels tabernacles o Sukkot, als 14 dies el poble va tornar joiós a casa seva, tal com ens diu 1 Reis 8, 65-66, i després d'això, Déu es va aparèixer a Salomó, a 1 Reis 9, 3, dient-li: «He sentit la pregària i la súplica que has fet a la meva presència.
He santificat aquest temple que tu has construït perquè el meu nom hi sigui perpetuament i els meus fills i els meus ulls i els meus cors hi siguin en tot moment. I de la mateixa manera, quan hem dedicat el temple de les nostres vides a Déu, deixant-lo entrar plenament en aquestes, l'Etern ens fa la mateixa promesa que Salomó de presència en nosaltres, de cura, d'afecte, d'amor, amb la certesa que ens trobarem amb ell quan marxem d'aquesta terra, sempre que romanguem fidels a ell i als seus camins. I però tu que avui ens escoltes per primera vegada, o que ja portes diversos programes escoltant-nos i que encara no has rebut el Senyor Jesús com a salvador personal a la teva vida, que encara no li has obert el teu cor, no deixis passar aquest dia. De la mateixa manera que es va produir la dedicació del temple, Déu vol que li dediquis el temple de la teva vida, que deixis entrar Jesús o Yeshua com a l'arca de l'aliança espiritual, al lloc santíssim del teu cor, i la presència de l'Etern, sa Shekinah, morarà en tu. Que realment les nostres vides, el nostre comportament, el nostre amor per als altres, etc., sigui un fidel reflex de la presència del Senyor, de sa Shekinah. Que el Senyor us beneixi fins a propera setmana.